0: escuta Radio Albigès.
1: www.radioalbigès.com.
0: Frecuencia 95.4 e 104.2 FM.
1: Escuta Radio Albigès.
0: Dam Paulín Curtial e
1: Ali de Sants.
2: Escuta, escuto, la libertat è sus la Talbero e la Talbero è su Radio Albigès. 95.4 e 104.2 Radio Albigès.com.

0: Vegue d'un cop. Per parlar d'un ibrugnas o d'un ibrugnasso.
1: Se bandabu com un turce, com un tessu, com un esclop.
0: Pipavo a quero fenno, se bandabu com un age, com un cul, com un osuco.
2: Ero bandat a clau.
3: Lucien pintat del bi de la barrico.
4: Ero completament tibat e me n'abo de ramal.
0: Quand la bandado ya s'est passat, se torna buta a treballar.
3: Abio bravoment a sonat.
2: Aquel d'aquí és un mandorlo.
4: Aquel putonitzavo sube la bustello.
0: Aquel ofenno trapavo in opel cada matí.
3: Te pregno d'aquellos cuferos?
2: Fasio lo mestier de truco taulier.
4: Cado dimenche, cargavo la monino.
0: Trapavo d'aquellos bisturnaros aquel tipe?
3: Abio si tratqui con de pla.
2: Aquel monde de morum entre gallac e garabastens.
4: Fasio de pases carats como de rodos e muli.
0: Formulos per trincar o brindar.
2: Anan brindar a la santa de la comuna.
3: Un brinde.
2: Anen, trinquen sano.
4: Santat, lo pegal, la tuco e lo baral.
0: A la santa del nas que la buco veo. Per demandar a beure. Cusi s'apelo l'home de la Sebebiana? Sebebian.
4: Aves pas un casset, aixi? Perquè aixi n'hi ha un casset.
5: Vegan.

piso com un clapet. Franis infirmes, soba solet. Pas besoin de masque perdit, reso que serà mon destí, amb de brancos d'abelanier.

0: Vegen un cop per parlar d'un ibrugnas o d'un ibrugnasso.
1: Se bandabu com un turce, com un tessu, com un esclop.
0: Pipavo que lo fenno, se bandabu com un age, com un cul, com un osuco.
2: Ero bandat a clau.
3: Nous sien pintats del bi de la barrico.
4: Ero completament tibat e me n'abodiran mal.
0: Cal la bandado ja s'est passat, se torna a butar a treballar.
3: Abio bravament assunat.
2: Aquel d'aquí és un mandorlo.
4: Aquel putonitzava sovint la bustello.
0: Aquel ofenno trapava un pèl cada matí.
3: Te prenyo d'aquellos cuferos?
2: Fasio lo mestier de truco taulier.
4: Cado dimenze, cargavo la monino.
0: Trapavo d'aquellos bisturnaros aquel tipe?
3: Abio si tratqui con de pla.
2: Aquel monde de morum entre gallac e garabastens.
4: Fasio de passes carats como de rodos de molí.
0: Formulos per trincar o brindar.
2: Anan brindar a la santa de la comuna.
3: Un brinde.
2: Anen, trinquen sano.
4: Santat, lo pegal, la tuco e lo baral.
0: A la santa del nas que la buco veo, per demandar a beure. Cusi s'apelo l'home de la sebebiana, sebebian.
4: Avet pas un casset, aixi? Perquè aixi n'hi ha un casset. Vegan.